que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

0: balls dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: plorat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur, i li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-nos això processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
2: Quatre gotes, l'aigua del futur.
1: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista, i malgrat això volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
3: Hola, moltes gràcies.
1: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
3: Doncs el que hem fet és segut en aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà en el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui parecer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps, no? Llavors, el que hem fet és sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que el registre de pluviomètric comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas es rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
1: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
3: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell de històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que per a que la gent pugui entendre-ho més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això, un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
1: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
3: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si els pròxims 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dins del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis, i a més seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris d'unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes, i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
1: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
3: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric, perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior al normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord, i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrània Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
1: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
3: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives, i a més hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
1: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
3: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008 també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada, no sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pugui ser sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques, no estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
1: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
3: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà, que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
1: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
3: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fem una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya els pròxims d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
1: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes, i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta: com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
4: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix, doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte als darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani, doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
1: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
4: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I el, també en les nostres eleccions, en políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients, fins després la utilització d'aigua reciclada per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora, no? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
1: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
5: Jo crec que per una banda hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys i això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista, s'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos, però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua, llavors potser jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
1: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
0: Quatre gotes.
1: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella, des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
6: Hola, gràcies.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
6: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
6: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure que ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
6: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginaven que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan característica, 40 graus. Per tant, tot apunta a que patirem molt amb la calor, especialment a les ciutats. La gent gran, els nostres majors, la gent gran amb malalties cròniques, especialment si viu en condicions de pobresa energètica, patiran molt. És un problema de salut pública. I d'altra banda, en quant a la pluja, la precipitació, que en conjunt a Catalunya és modesta, amb molts contrastos. Tenim alguns llocs cap a les terres baixes de Lleida, ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot, la pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra, un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens la hem d'imaginar així?
6: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, ull, vindrà a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat pràcticament a tot el país, ha acabat, però vindrà una altra, hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidroilògic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidroilògic. No, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur i més en aquest context mediterrani, que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
6: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua? Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més, encara. Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot, mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels Monegres?
6: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables, no? Ara, el terme desertització és un terme fort, no? Aleshores també està la mà humana, en el bon sentit d'organitzar el territori d'una forma adequada, per exemple, de cara als incendis forestals. Tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molts bons tècnics al nostre país, i d'altra banda, si organitzem, si planifiquem ben el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, caques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic que encara no hem comentat és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya, pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
6: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, amb una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria fa 5 anys, el 2020, gener,

0: té una preferència pel litoral, per tant sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
0: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord, i ens agafa, ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent, eh?
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer, amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació, doncs, que ha trobat per internet, aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia, del processament de les dades, que necessiten refrigerar-se amb aigua, i aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començàvem amb una mínima pretensió. Fonamentalment són dues qüestions: el fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Veleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari, però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol. Gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va acordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanca i blava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlar una mica dels inicis. Com van ser els de la Patxitxa al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic. O sigui, que parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer, perquè clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí arreu. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol i vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips, nosaltres jugàvem per dia al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat, no me'n recordo, t'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera, bueno, a nosaltres s'acostava molt això de jugar a futbol, se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. A l'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve i si la fillem. I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions ens puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Patxitxa?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era un pepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecàvem.
1: Ho deies fa una estona, que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar a la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui de futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple clar. De l'Arsa, no?
2: Sí, clar, clar, evident, però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení? Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
0: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa. Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
1: L'objectiu de la higiene alimentària o higiene dels aliments és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés. Una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
3: It's really, you know, a tribute to New Line Cinema because...
2: Jackson deia que de fet era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides, abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar part del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de jocs de taula. Jo no sé tu, però per mi no hi ha res com un bon dinar o sopar amb amics i després arrodonir-ho amb un joc de taula. Després de les postres, quan tothom ja està relaxat, arriba el moment de treure les cartes, el rumicup o el clàssic uno. Saps aquella sensació de plenitud? Després un bon àpat que ja no pots més, ja estàs tip i dius, bueno, i ara què? Doncs ara, un bon joc és la millor manera de despertar-nos, activar la ment i passar-ho bé, sense preocupar-nos pel rellotge. I és que els jocs de taula tenen aquest poder. Ens fan estar atents, ens fan pensar, fins i tot desperten l'esperit competitiu que tots portem a dins. De cop i volta et trobes negociant per guanyar una partida de Monopoly o vigilant que no t'enredin a l'Uno. I no sé què té, però un cop comences a jugar, el temps vola, com si tornéssim a ser nens per una estona. I a més, es genera aquella complicitat entre els amics, aquest riure espontani que només es troben amb les millors trobades. A casa és gairebé un costum. Després de les postres, del cafè, venen els jocs. N'hi ha que es posen ben seriosos, eh? Com si s'hi juguessin la vida. I després hi ha els que només volen riure i veus com s'inventen regles noves només per complicar-ho tot plegat, eh? M'encanta treure els jocs perquè mai saps com anirà la partida, però sempre acaba amb rialles i bons moments. Els jocs de taula són màgics perquè creen connexions i fan que la gent s'oblidi de les preocupacions del dia a dia i es concentri en aquell moment. Són perfectes per despertar la creativitat i l'atenció. I fins i tot et fan descobrir com de bé o malament se't donen certes habilitats, com la lògica o la memòria. I el millor de tot, que no calen grans preparatius. Amb una baralla de cartes, un joc senzill o fins i tot un paper i un llapis per fer el clàssic joc del penjat. I ja tens hores de diversió assegurades. Què et sembla? Juguem?
1: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
1: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
7: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu i, el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el Fes-t'ho tu o la tendència Fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina Fes-t'ho tu o un moble Fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals com Fet per mi o Fet a mà.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
8: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
10: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
8: Salut Activa.
11: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti al monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
13: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
14: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 174 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i també carrers, caiguda de branques i arbres i també afectacions a la xarxa ferroviària i talls puntuals en diverses carreteres. A hores d'ara, la circulació ferroviària ja s'ha establert i els bassals d'aigua que van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril també de la C25 a Rajadell van baixant. Una esllavissada també ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'ha registrat cap incident greu. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona, doncs tindrà una veca protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, 60%, i altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública. I la Generalitat ha confirmat 2 nous casos de pesta porcina africana en senglars a Barcelona i Sant Just d'Esvern, elevant a 375 els positius detectats des de l'inici del brot el novembre passat. En aquest període s'han analitzat més de 10.700 animals i s'han capturat més de 10.000 senglars a la zona afectada. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps del dia, començarà amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu i Prepirineu i també a les comarques del nord-est.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
4: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí de divendres, com ens agrada això, eh? Matí de divendres, a les portes del cap de setmana, divendres 7 d'agost. Primer cap de setmana complert, per dir-ho així, d'agost. També l'altre sí, perquè era 1 i 2, eh? El cap de setmana passat va ser 1 i 2 d'agost. Però aquest cap de setmana, els que fan 15 dies de vacances, ja és allò que comença la compta enrere. Els que tenen tot el mes, doncs va, aquests tira llarg. Mira, encara els hi queda molt. Pitjor és els que ja les hem acabades fa dies, eh? Quina llàstima. Ja ni me'n recordo de les vacances. No sé si n'he fet aquest any. Quan estàs de vacances, les hores, el rellotge va més ràpid. Jo, per mi, que algú ens enganya. En canvi, quan vens a la feina, aquí no passen les hores, eh? No. Aquí mires el rellotge a les 10... Tornes a mirar fa una estona i dius, bueno, seran les 10 i mitja, no, 10 i 5. Veus? No, és el mateix. Quan estàs de vacances això no passa. De vacances mires el rellotge a les 10 i de seguida a les 11. Déu-n'hi-do, eh? Bon dia, benvinguts a cap de setmana de sol i calor, eh? Ahir vam tenir una mica de pluja, en alguns llocs una mica més. Aquí, van a veure, una ruixada. Allò que dius, una remullada de tot... M'hagués agradat una mica més de pluja, una mica més de quantitat, allò que dius, bé, però bé, no. Hi havia bassals, tot el carrer moll, no, els arbres, les plantes, els teulats... Va anar bé. I aquest matí, temperatura de 22 graus. Ei, feia molt de dies que no teníem 22 graus, eh? Ens aixecàvem amb 25, 26, 27, eh? No és allò la frescura de mi vida que diuen, eh? però almenys avui al matí aquest moment es respira una mica. Durarà poc, a migdia caloreta. Avui és divendres 7 d'agost, Sant Gaietà, Sant Donat, Sant Pere, Sant Julià, Sant Fos, Sant Severí, Sant Segon, Sant Domenci i Sant Albert de Sicília. Felicitats a tothom que avui celebri el sant en l'aniversari o qualsevol cosa en especial, eh? Mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porquera, Sal, Sant Esteve d'en Bas i Sils. Refrany del dia, lluna que porti estrella, no te'n fiïs d'ella. Lluna que porti estrella, no te'n fiïs d'ella. Això els pagesos, que miraven la lluna, porta estrella, malament rai, això no durarà, vindran pluges. I la cita del dia, el director d'orquestra posseix el misteri de crear sons sense contacte físic, Carlo Maria Giuliani. Home, si amenaces el del trombó que toqui, doncs el tocarà, no? Fan així amb aquell pal en punta, tenen els directors d'orquestra, porten un pal en punta. Si te'l claven, Déu-n'hi-do, eh? Quan fas així amb el del violí, que l'apuntes, aquell nano toca el que sigui, el que faci falta. El sol ha sortit a les 6:50, s'amagarà a les 9:01. Ui, cuidado, les 9, eh? Ei, comencem a descomptar ja, eh? Avui, 7 d'agost, es celebra el Dia Internacional de la Cervesa. Això molta gent ho celebrarà, un cervesot. Avui és el Dia Internacional de la Cervesa i Dia Mundial dels Fars, que ja no serveixen tant per lo que és els vaixells, però sí, bueno, una cosa curiosa de temps enrere, però encara funcionen els fars, eh? Encara hi ha molts que tiren milles. Avui tenim lluna menguant, 40,75% il·luminada. La propera lluna serà el dia 28 d'agost, falten 21 dies. Tal dia com avui, a l'any 1998, a les ambaixades dels Estats Units a Nairobi i Dar al-Salam, el front islàmic d'Arab d'Osama Bin Laden, va fer dos atemptats que acaben amb la mort de 258 persones i uns 5.000 ferits. Déu-n'hi-do, eh? L'any 1996, prop de Biescas, a Huesca, a Osca, Espanya, morien 87 persones i 183 resultaven ferides com a conseqüència d'una riada provocada per una tempesta que va arrasar el càmping Las Nieves. Us en recordeu d'aquesta, eh? Quina una baixada d'aigua terrible. L'any 1996, tal dia com avui, a Biescas, a Osca, 87 persones mortes i 183 ferides. L'any 1994, Yokohama, al Japó, celebra la desena conferència internacional sobre el SIDA, malaltia que acaba ja amb més de 36 milions de persones de tot el món. L'any 1992 té lloc la conferència de desarmament que deriva la firma del Tractat de Prohibició d'Armament Químic, amb l'ausència, això sí, van faltar 39 països. L'any 1987, els presidents de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua i Honduras fan la signatura d'un pla per la pacificació de la zona. I l'any 1963, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides prohibia la venda d'armes a Sud-àfrica. En aquest 7 d'agost és l'aniversari de Lian James, actor canadenc, 30 anys, Charlize Theron, la Charlize, actriu sud-africana, 51... Pepe Aguilar, cantant mexicà, 58. Carlos Vives, cantant de vallenato, actor i compositor colombià, 65 anys, en Carlos Vives. David Duchovny, actor nord-americà, 66. Bruce Dickinson, cantant britànic de la banda de Iron Maiden, 68. John Mather, astrofísic i cosmòleg nord-americà, Premi Nobel de Física, 80 anys. I Tony Bell, actor nord-americà, 84. Avui hauria estat l'aniversari, si estigués viva, de Mata Hari, espia i ballarina d'origen neerlandès. Descansi en pau, va ser afusellada la Mata Hari per espia. Avui, doncs, entrevista en Portal Por Info, la dona que amb 21 anys va obrir la porta al primer turisme de la Selva de Mar. Quan vaig començar, aquí no hi havia res. La Verema s'avança a l'Empordà. Mas Llunes de Garriguella ha començat a collir raïm el 6 d'agost. Cada vegada acollim el raïm. Abans era allò a finals de setembre. Imagineu-vos ara com ha canviat amb aquestes calorades que es comença a collir el 6 d'agost, eh? Són les notícies. Hi ha moltes més, naturalment, que podeu seguir a Empordà.info. Nosaltres tenim feina aquest matí, despertar el personal. Vinga, va, som-hi. És divendres, portes al cap de setmana. Avui és 7 d'agost. I comencem amb una mica de televisió. Sexeni, Miqui Núñez, televisió.
5: No ens vam conèixer dalt d'un tren.
4: Bé, amics, bon dia, us parla. Encantat de fer-ho un dia més. Toni Guerrero.

0: sols.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Bésame, bésame suave és el més nou de Enol.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Opalit és una de les cançons de l'àlbum de Taylor Swift.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diuen alguns que és una de les peces d'aquest estiu, estic segur que sí. Turu, turu, són els Sidarland.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Sí, sí, segurament m'estimes. El que passa que tu encara no ho saps, però ja veuràs com ho agafes. Són ells, són els Amics de les Arts.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ja comença a fer-se clar.
3: És un diumenge el que vindrà. No has de tenir drames, no. Diumenge sense drames. Escoltem el que ens diuen els Catarres.

0: recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: No se enamore de mí, que ya no siento.
3: Aquesta està molt bé perquè el paio és un pillo i ho sap. Però almenys ho diu, ho confessa, eh? No te enamores de mí, l'Erika.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.

0: és la cançó de Nicky Jam. 8:37 del matí d'aquest preciós matí de divendres, eh?
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
0: Exacte, Vilafant més net, entre tots, una mica de col·laboració ciutadana també, eh? Per tenir el nostre municipi, bueno, allò que diuen com una patena. Breathless és la cançó i el tema d'Enric Font abans del nostre informatiu.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, divendres 7 d'agost del 2026.
2: A les portes d'un nou cap de setmana, aquests són els titulars de les notícies més importants. Una avaria limita la climatització del cap de Vilafant en plena onada de calor.
1: Detingut el patró de l'embarcació implicada en la mort d'un conductor de moto d'aigua a Empúria Brava.
2: Comença la campanya de la poma de Girona amb una previsió de més de 106.000 tones.
1: La Font de Felip, més de 6 dècades mantenint viu l'esperit dels inicis del turisme a la Selva de Mar. I el temps, a Marja Oreguizar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El cap de Vilafant arrossega des de fa uns dies una avaria al sistema de climatització que impedeix que funcioni a ple rendiment. El problema és causat pel mal funcionament d'un dels compressors, fet que provoca més calor en algunes consultes, especialment durant les tardes. L'Institut Català de Salut ha informat que ja està treballant per resoldre la incidència i que espera rebre els pròxims dies el compressor de substitució per reparar definitivament l'equip. Malgrat aquesta situació, l'ICS assegura que l'activitat assistencial no s'ha vist afectada i que, quan ha estat necessari, professionals i pacients s'han traslladat a consultes amb una temperatura més confortable. També confirma que ha rebut una queixa formal per la calor, però que no s'han superat els límits establerts per la normativa.
2: La Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació presumptament implicada en l'accident mortal de dimecres a la tarda a la Badia de Roses. L'home, un ciutadà francès de 52 anys, està investigat per homicidi imprudent i omissió del deure de socors i aquest divendres passa a disposició judicial. La víctima, un francès de 54 anys, participava amb el seu fill en una sortida organitzada amb motos d'aigua quan, segons la investigació, una embarcació pneumàtica li va passar per sobre mentre era l'aigua. Després de l'accident, la llanxa va abandonar el lloc dels fets i, segons la Guàrdia Civil, el patró va retornar posteriorment embarcació a l'empresa de lloguer, on va ser retingut fins a l'arribada dels agents quan el van detenir. L'home es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, tot i que la prova de drogues va donar resultat negatiu. Malgrat els esforços de salvament marítim i del sistema d'emergències mèdiques, no es va poder salvar la vida de la víctima. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies exactes del succés.
1: La indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha donat el tret de sortida a la campanya de collita amb una previsió de 106.110 tones, un 30% més que l'any passat. La nova campanya porta per lema tot l'any pomes d'aquí, amb l'objectiu de reivindicar la qualitat i la proximitat de la poma gironina, disponible durant els 12 mesos de l'any gràcies als sistemes de conservació i a la diversitat de varietats. L'acte simbòlic de la primera collita s'ha celebrat a l'Irta Mas Badia, a Canet de la Tallada, amb la participació del músic empordanès Miquel Abres com a convidat d'honor. També s'hi ha presentat el nou mapa varietat de la poma de Girona, que s'explica el calendari de collita i consum de les diferents varietats.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Font de Felip de Selva de Mar continua mantenint viu l'esperit d'hospitalitat que va començar el turisme al municipi. L'establiment es va obrir l'any 1962, la Carme Felip amb només 21 anys, quan al poble pràcticament no hi havia allotjaments per als primers estiuejants. Més de 60 anys després, la fonda continua en mans de la família. La seva filla, Aurèlia Camps, n'ha assumit la gestió i manté un tracte proper amb els hostes explicant-los la història de Selva de Mar i recomanant-los indrets per descobrir el municipi. Durant els anys de més afluència turística, la fonda arribava a omplir totes les seves habitacions i molts veïns del poble cedien habitacions de casa seva per acollir els visitants. Un model d'hospitalitat familiar que, segons la família, va marcar els inicis del turisme a la Selva de Mar i que avui intenten preservar.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Marja Oreguizar. Bon dia.
3: Molt bon dia. Aquí a Comarques de Girona vam ser una de les més beneficiades pel que fa als ruixats que van tenir lloc la tarda d'ahir dijous, amb registres superiors als 50 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners o a Das, a la Cerdanya. Vam veure una calamarsada molt destacada també a Olot. Però avui divendres es presenta una jornada molt més tranquil·la, amb el cel ben serè. Aquestes primeres hores de la jornada, de cara a la tarda sí que tornarà a aparèixer una mica la inestabilitat, sobretot a la Cerdanya i el Ripoll, on podrem tenir ruixats que podran descarregar amb més intensitat. I tot plegat amb una tarda que serà molt més ennuvolada, com diem, al Pirineu més oriental. A la resta es mantindrà una segona part del divendres molt més tranquil·la i sobretot un migdia on les temperatures es voldran recuperar lleugerament.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
2: Gràcies als companys per aquest informatiu. Olivia Dean, aquí tens el So Easy.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Peça musical per arribar al butlletí de les 9. Hi ha una nova edició del nostre magazín del matí amb els companys de la xarxa, obert per vacances. Tem Impala, Jenny, Dràcula.

et mossegarà, però vés a la White, perquè si no, escolta'm, una mossegada de Dràcula, d'aquest tema de Tame Impala. Midnight Sun, el sol de mitjanit, es parla molt de l'eclipse, eh? Serà el dia 12, cap a les 8 de la tarda, eh? Entre 8 i 9 de la tarda. Però aquí es veurà el 98%. Va, ja ens està bé, no cal anar cap a Terres de Lleida i Tarragona per veure'l al 100%, si no ets un fanàtic de l'astronomia, clar. Si t'és una mica igual això de l'eclipsi, no pateixis, eh? N'hi ha hagut i n'hi hauran al llarg de la història moltíssims eclipsis, aquí i a tot arreu. Ara, si ets un fanàtic d'aquests que t'agrada, si és el teu hobby, per exemple, si t'agrada molt l'astronomia, l'astrofísica, tot això, doncs ho entenc. Ara s'està cobrant també uns preus de Déu-n'hi-do, eh? Per llogar un lugarret per veure l'eclipsi. Arribem al butlletí de notícies, sol de mitjanit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes menys L'R4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar, doncs, que aquell espai de tal zona, doncs tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra, doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya, la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia començava amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que heu estat com nosaltres cantant aquest tema, perquè jo crec que qui més qui menys es coneix la lletra. Eren els M Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs acústic, o de concert en directe. Els M Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia a Superatom perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet és això, un souvenir. I ara, fora d'Enric de Cardedeu, us explicaré quatre coses sobre els souvenirs, però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que això ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos, en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació, i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no? Aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en que aquells aristòcrates, no?, aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien d'acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones dels aristòcrates que feien el Grand Tour acabaven emportant-se a casa petites obres de records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquesta comercialització del turisme, i la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances i et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això li ha passat mai a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però és avui, només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, per turisme, sí.
1: Turisme en general, però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no tenia ni idea jo,
0: Jo tampoc.
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí d'allà.
1: Sí,
0: i fa un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs ben a propet de casa, ja sigui doncs per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també. Clar. Sigui com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I de fet hem estat a les dues bandes, no? Hem sigut, sí. hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors coneixem molt bé les dues bandes. Però bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui precisament us preguntarem, és un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte, Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per vacances fins a les 11. Mireu, us explicarem, just haurem començat a tirant d'intel·ligència artificial per buscar informació, hem començat així el programa, i avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors, això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a Terres Lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu. Abans que s'acabi l'estiu, totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si en vez de mirar pel·lis preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes que en tenim un munt i són molt interessants i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu, després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu, per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empúria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis, perquè ens ho diguin ells amb els seus tècnics no és suficient. Llavors ara estem parolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emunt, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars. I que veu de tants ossos, Arnau?
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el linx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emunt i bon cap de setmana també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't. I espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos, quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: El dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies, que com diem hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major.
0: Vinga.
8: Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va, ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el Corpus Gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada, aquest cap de setmana aquí a Tarragona ja també relacionat amb les festes de Sant Magí, tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: Ja et veia jo. Mira, que volies córrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant, i tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí,
0: i ara ja estem, avui ja comencem, ja comencem de festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, sí,
0: no?
8: Després la després setmana que ve ho empalmarem amb Sant Roc, ja hi ha festes al Cos del Bou i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra. Ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre amb motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar de festa aquí, a partir d'aquí hi ha tothom que vulgui.
0: Marina Pérez Gant, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial. Sí, sí, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
11: Hola, molt bon dia, companys.
10: Doncs explica'ns una mica, la llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
11: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment, que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem en intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general ve no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar.
11: Correcte.
0: Que l'has utilitzat, seria això.
11: Sí, però correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta.
0: Sí.
11: És inviable, jo no parlo d'origen marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'IA, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
10: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
11: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem, el proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors, i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si això potser pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
10: Tot i així, dels responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser, doncs, mitjans de comunicació, doncs, també negocis. Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de responsabilitat, però els responsables també, no?
11: Correcte, sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzi eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que els pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us dèiem,

0: perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
1: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
0: Home, la generació de continguts per a xarxes, pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar evidentment com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada en determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina, i aleshores a mi el que em fa és restar punts per aquella empresa si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto quan vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé hi torno. Si em diu no, estic cremat, no puc més, falta personal, etc., jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
2: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar-ho sempre que sigui que l'utilitzin la IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no, i per tant cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
0: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps, una fotografia manipulada, i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional, aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
2: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no?, de litigis i tot el que és, la jurisprudència que es vagi sentant, no?
0: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament. A partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar, perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també a tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs el que li ha de contestar. Paraules clau, interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
2: També se m'acord
0: que...
2: No.
0: I el que sí,
2: digues.
0: Sí. No, que els deepfakes, per exemple,

0: exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deep fake, sí, que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir. Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
1: Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi haia o no hi haia. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
0: No tenim, jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i ha rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs com es mobilitzen, perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític. Cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
1: Sí.
0: A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo no me quadren, i això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco. Ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
2: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei. Que crec que és l'especificació de contingut sexual, pot ser?
0: Mira, doncs correcte, aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent.
2: Estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat, això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
2: Fins aquí.
1: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
2: Molt bé. Tota una especialista.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ja us avanço, sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial, i per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
1: Gràcies.
2: Genial, pels ànims, fantàstic.
1: Gràcies. Mi Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs, i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la Nova Ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
3: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
4: Comencem bé, David, comencem bé.
3: Què passa ara? Què fet ja?
4: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
3: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
4: Ara sí, molt millor, així m'agrada, David.
3: Mira, agafem algú de préssecs.
4: Alguna cosa.
3: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
4: I síndria?
3: Vale.
4: Oh, d'acord.
3: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
4: És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
3: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
4: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
3: Ja hi som.
4: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
3: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
4: Has dit bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
3: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
4: Això sí que encara no ho havia sentit mai.
3: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
4: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
3: Ja, però ara tothom diu super.
4: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
3: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
4: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
3: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
4: M'agrada.
3: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
4: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
3: És veritat.
4: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
3: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
4: Ai, mare, només has de trobar-la, David.
3: És veritat, sempre em surt això de tinc-què i mira que sé que està malament, eh?
4: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de. En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
3: Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
4: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
3: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
4: Veus? Això sí que és ben català.
3: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
4: Això és començar fort.
3: És que la feina sempre parlem així.
4: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
3: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
4: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
3: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
4: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
3: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
4: I tu què li vas contestar?
3: Doncs que estava de vacances.
4: Home...
3: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
4: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
3: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
4: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
3: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
4: Aquesta també té remei, David.
3: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
4: Podem dir que anem justos de temps.
3: Tan senzill com això?
4: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
3: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
4: Ah, sí? I què vol dir això?
3: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
4: A veure, segur?
3: Seguríssim.
4: Com t'has connectat al bar?
3: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
4: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
3: No m'has de corregir avui?
4: No, wifi ja és la forma habitual en català.
3: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
4: De quina, David?
3: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
4: Això diria que ens passa a tots.
3: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
4: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
3: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
4: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
1: És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. Les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara, em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
5: Bon dia, aquí estem.
1: Bon dia, benvinguts, Mollerussa. Com esteu?
5: Molt bé, amb calor, però anem fent.
1: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
5: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, però el que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
1: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
5: Sí, ja no ho mirem.
1: Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns, què és això d'Artistes amb Tractor?
5: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara, sí. Bona Sara, ens escoltes?
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'Artistes amb Tractor i per què el vas començar?
6: Mira, Artistes amb Tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura, amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia i els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la, i aquesta mena de fotografies les converteixo a art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no?, a través d'Artistes amb Tractor.
5: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
6: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues. Llavors, és una comarca que té molta varietat de cultius, i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració, i llavors va ser una manera... Era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no?
5: De
6: colors. I llavors això va ser com una mica unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant, i les anava fent d'una manera espontània, o sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament, però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que és de buscar una cosa en concret, que pot ser, doncs mira, ara estan collint... ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca amb una hora i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
1: Jo, deixeu-me preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge, tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
6: No, Jo veig completament el que estic...
1: Tens pantalla i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
6: Sí. Vale. Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil, i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de lo que està veient la càmera. Sí. Vull dir que sí, no, en aquest cas no, a cegues no seria impossible, la veritat.
1: Bueno, seria sorprenent, després sabries el que t'ha quedat. Vale.
6: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
1: Clar.
6: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa.
1: No?
6: Sí.
5: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
6: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo que sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment, de cop i volta veus una fotografia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant, i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleve una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part d'alimentar les persones, a part resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra, vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
5: I també, clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiques, no, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara amb els incendis que hi ha.
6: Sí, totalment. Aquí Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que, jo per exemple vinc de família pagesa, és evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant, són condicions dures, tampoc és no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així, vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors jo crec que també amb aquest projecte també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge amb aquesta feina que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres, sí. Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar, vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
5: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
6: Doncs mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles d'arreu de l'associació de micropobles, sí. Per tant va anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més era una manera també, no, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagin exposicions, no? Llavors aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya, ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir: oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. Jo encantada, de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona, sí. Allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no? I dius, com m'he arribat aquí amb, jo què sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o d'algunes d'altres llocs, no? I la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
5: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies, animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
6: Vale, recordo, Artista Extractor.
5: Així, que quedi dit.
6: A Instagram, si ho voleu mirar, Artista Extractor a l'Instagram.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés. Us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem, sí, amb vosaltres?
5: Sí, sí, sí.
1: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
5: Igualment.
1: I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme, així en general. Ara escoltem els vostres àudios.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o...
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Uau, quina furgoneta!
6: L'he llogat a Iberfurgo.
5: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
7: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
7: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
7: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
2: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar doncs, que aquell espai de tal zona doncs, tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i un altre s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie. Sí? I aquesta ordenació, doncs, nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
1: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de 2 persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre 2 grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana. Déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, adéu, ja el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí,
0: anar de festa...
1: festes i festes majors, també, que ara ja... Estem sí. En plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que molts pobles ja estan, ja comença festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure, Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Gerai.
2: Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè wow. Crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un montón de coses per comprar, xorrades que són com coses petites però supercookies, i a més té un montón de coses a veure al país tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes, que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat, i al mig d'una ciutat a tu és un temple mil·lenari, i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Ostres, i és que a més, al Japó, sí. Per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, mm-hmm. que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament, d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses, sí. I ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: Mm. És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No sé per què, a tu en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi al
0: sí,
1: Japó?
0: Sí, és un dels llocs que sí, és un dels llocs que sí. No ferventment,
1: a mi també,
0: vull dir, però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bo, clar, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt a mi el sushi,
0: que sí,
1: o sigui, que
0: també.
1: No m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
1: no.
0: temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes.
0: Ai, sí.
3: I sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances, perquè si no, no l'estem aprofitant.
1: És veritat, això.
3: I hi ha tantes coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalop, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir, no?, d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí, llavors... i a vegades, avui, perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges, en definitiva, no?, perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans, descans i no fer res.
1: Exacte.
0: O fer aquelles coses que durant tot l'any, o sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar. Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava ho feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus, és cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, és que res, que normalment no tens massa temps, no? I llavors a l'estiu és com, venga.
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai,
1: tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
0: sí.
4: és al sud d'Itàlia, la regió de la Puglia.
0: Ah.
4: És una zona espectacular.
0: Fa una calor,
4: sembla que tots són pobles de contes. Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques. I jo, bueno, és un dels meus objectius.
0: Clar.
4: Anar a fer una ruta per la Puglia. Hi ha uns pobles preciosos.
1: És veritat.
4: També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost.
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i clar,
1: sí.
4: Aleshores això...
0: Sí.
4: Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic,
1: sí.
0: Una calor. Però mira, estic veient imatges, la Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló, la del taló i tot
1: vale.
0: El taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser
0: sí.
1: Fa més mandret anar pel carrer i sentir
0: sí.
1: que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una
1: vale.
0: altra Itàlia que potser no és, clar, no sé, tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Aquí,
1: bueno,
0: jo m'apunto amb la Gemma, Anem, Gemma!
1: Jo també m'hi sumo. Vinga, al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim
0: sí.
1: l'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització
0: sí.
1: i que ens contesta la pregunta.
0: A veure com té la picada, que ahir ens deia
1: a
0: que
1: veure.
0: Li havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure. Sí, a veure.
5: Bon dia, Obert per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat sí. des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres, però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no han anat a més, no m'han picat més,
1: bueno.
5: Però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: Ens n'alegrem.
5: Vinga, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo personalment, ara, qualsevol lloc on hagués de caminar,
1: oh.
5: fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més, però de gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei, això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no? Els dos dies
1: haurà avançat.
0: Vamos.
1: Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs,
0: sí,
1: fins aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan en ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet doncs que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs ha revolucionat en negatiu segurament el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno, y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: No, esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo, y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar, y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí, y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención, porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy asequible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia, realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on allargar el dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jagua i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, ¿sabes?
13: És que hi ha molta gent, és molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
14: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
15: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
16: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. La zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes i que, però no només l'estiu, és veritat, o sigui, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa cada fin de o cada setmana hi havia gent nova, turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes nou.
17: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar i a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia, per tant per estar un hostal a Gràcia vens aquí a Badalona.
16: El parc, per exemple, de Can Soleil es diu, no? El que sí. Està allà sí, és molt bonic. Jo ja jugava molt de petit i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple. La muntanya de Montigalà a mi m'encanta, també ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans. Llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, mirar les vistes des de la creu de Montigalà és molt bonic també.
17: I el centre, les cases unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites: tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions y un ritmo muy diferente de vida del de la gran ciudad.
7: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue... seguirá repitiendo, volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar, Badalona, para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
16: Passejar la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuén de Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra mesura que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia 0, minut 0, és el Manel Ferrer de Premià. Ara hi anem.

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu Museu Romà, també. Tenim Museu Romà.
1: I de fet tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda, i és tècnica dels museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica, eh?
0: Jo esperava la foto, no gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà, és un espai on fem els tallers didàctics per les famílies, també tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu, que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta, o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes, i efectivament van sortir, i a finals del... van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no, podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no, prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història, perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
0: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa, i tots els... tots els arqueòlegs ens coneixem, i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que sí.
1: Per tant, és això. Hi ha vincle.
0: Moltes vegades és això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats, i en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc doncs anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic, doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast, i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé, de fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte, és l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant, i és de veritat, això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, mm-hmm. amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Mm-hmm. Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè
3: tant,
1: així la gent es desconnecta totalment,
3: sí, sí.
1: i estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer el museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ja t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: Mm-hmm. De fet, Núria, hem de dir sí. que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Mm-hmm. Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar al nom de Premià.
1: Uh-huh. Ah. Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
0: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat, i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar.
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2.5 metres, que això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè clar, el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens haguem trobat així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
0: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit de que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
2: Sí.
0: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
0: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, feia, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
0: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil, Sí, que això és la, a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que Romà que es va trobar a Alemanya i els visitants es podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé. I hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
2: Exacte, bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest Museu Romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
0: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
2: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma, i estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer, l'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva, i l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.

0: de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xifres, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

0: Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià, que amaga boscos immensos, cingleres, barrancs, fauna salvatge i alguns dels paisatges més impressionants de Catalunya. Avui descobrim què fan tan especial aquest espai natural, coneixem un projecte que treballa perquè la gent el descobreixi d'una manera diferent i us proposarem tres rutes per gaudir-ne. El Parc Natural dels Ports va ser declarat Parc Natural l'any 2001 i ocupa més de 35.000 hectàrees. El seu punt més elevat és Montcaro, a 1.442 metres d'altitud. És un espai de gran valor ecològic i conviuen centenars d'espècies vegetals i animals, entre les quals la cabra hispànica, els voltors o les àguiles. Però més enllà de la biodiversitat, els ports també són un espai per aprendre, descobrir i viure la natura. I precisament amb aquesta idea va néixer EducaPorts. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A EducaPorts el que fem és donar a conèixer principalment el Parc Natural dels Ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascar, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'EducaPorts estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar: entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UAC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'EducaPorts com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot el que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars, i a part també des de l'empresa EducaPorts patrocinem tot el que són les activitats més educatives, familiars, de lleure, i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets, com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em cenyiria a les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilometrets, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I això també seria fàcil per a fer en família.
1: Està també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors se pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria aquesta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetre més en un

0: 380 de desnivell.
1: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si en canvi ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
0: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt del refugi de la UAC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Cal, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro, és una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la Vall.
1: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
0: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estels del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
1: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant d'un refugi a un altre i coneixent algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
0: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no? Tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment. I després, a nivell de material, doncs un calçat de muntanya, a la motxilla sempre porta aigua, menjar, es pot doncs una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
1: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
0: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on ja des de molt petits agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
1: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
0: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, en un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
1: Potser aquest desconeixement és en part la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions, però també és un repte donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com Educaports són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural, són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquesta pinta la que anomenem abans que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema, us porto 5 pel·lícules dels països catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I he ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb, pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua, i que a més no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo, anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Yo ya tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú sabes coser?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿A Sanata comprarle al moro?
3: Yo diría que es más bien pakistanés.
2: Preferiría que haguese Sanata que la marina.
3: Pues la abuela era una buena clienta.
2: ¿Qué Dios?
4: Mira que no era comprarle al moro. Saber d'on trau eixer la fruita.
5: D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses: la relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt, sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3CAT. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: Mi cançó.
3: Qui era?
1: Ballar, jo que no és ballar.
4: Voy a despasar.
2: ¿Cómo?
4: Que se parece si no pasa nada.
2: No, no está desaparecida, estaba en casa.
4: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, puedes hablar a mí, ¿no?
2: No, tica. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
4: ¿Qué me das escuela a mí?
2: Que no sé por cerrarse, que es un puto pueblo de mierda.

0: busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
1: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de La Innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
2: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
3: ¿Y qué?
2: Espera, espera, hay que esperar.
3: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
2: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora, ¿notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
3: Sí.
2: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como haces un crampa, ¿entiendes? ¿Entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu, i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan... tan publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui, i això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i per tant saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el tinc
2: passa
1: aquí.
2: Res. Ja tiro jo.
1: És que
2: no ja passa
1: divendres.
2: Res.
1: No, que ho tinc. Perquè, vale, i a més, vale. Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al poble de les Piles, des d'avui fins diumenge hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota el mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori, sí, us recomanem que ho aneu a veure, és espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap, estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i a més gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí,
1: ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que sí, això és aquí part de la ciutat que normalment es fan activitats per petits, activitats per família, llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, sí, perquè ho organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. Mm-hmm. I doncs tenim a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no, de per què això.
4: L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, rock i el punk encara segueixen vius, així donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
2: Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no?, per entitats gairebé particulars, associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorroten, tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 7:45. I més enllà d'això, Santa Cecília?
2: Sí.
1: A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població,
2: No, és el nom del, ai, de la...
1: callo, de digues tu, Lídia, digues tu,
2: tiro,
1: Lídia.
2: Tiro. Doncs és a Pons, que és una població de la Noguera, sí. Un poble també superpetitet, avui anem de poblacions petites, però sí. Propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament, i és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, o sigui, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
2: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia, tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, dilluns més, sí?
2: Dilluns més.
1: Moda eclipsi ja, gairebé dilluns.
2: Sí, ja, i tot el dia pensant en l'eclipsi, sí, filla, no parem,
1: sí.
2: No parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia, gràcies.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li a Aina per dilluns quin tema hem triat.
5: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Uh-huh. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment, si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt
5: bàsicament,
1: bé.
5: Ens Aina, podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
5: una
1: setmana.
5: Una abraçada, bon cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
7: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
6: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
7: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
6: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
7: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
6: I els divendres, de DJ.
7: T'esperem!
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
10: No estic gaire d'acord amb el títol d'aquesta cançó de Jun Rajola i Abril. Ens diuen que el món no està fet pels romàntics. Tu què hi creus?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que 4 ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran, doncs, sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I el govern destinarà 1 milió d'euros en subvencions perquè ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals impulsin projectes d'internacionalització i reforcin també la seva projecció exterior. Els ajuts que es podran sol·licitar del 10 de setembre al 22 de setembre finançaran fins al 75% dels costs dels projectes en àmbits com la governança local, la qualitat democràtica o la transició ecològica. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva, mentre que les pluges han superat els 75 litres per metre quadrat en alguns punts. Avui, però, només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant el període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assoleixin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi ha hagut ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre ahir al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. I pel que fa al temps, avui el dia començarà estable i amb el predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran noves nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també en comarques del nord-est, on es podran registrar fins i tot ruixats i tempestes disperses, especialment al Ripollès, la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana, si te lo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
5: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passen 3 minuts del punt de les 11. Un servidor, Miquel Costa, acompanyant-te amb la varietat musical fins al punt de la 1 i arrenquem amb aquesta de Teo Calderón que es diu La Receta.

Tego Calderón, La Receta, aquesta cançó que va sortir el 2023, eh? Qualsevol diria que tota una llegenda com Tego Calderón va fer aquesta cançó en més de 50 anys. I ara anem a recordar una col·laboració entre dos artistes americans d'origen cubà i portorriqueny respectivament, Pitbull i Marc Anthony, amb aquest Rain Over Me.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Això era 6ix9ine i Anuel amb aquesta que es diu Mala, i anem amb una col·laboració de colombians que va funcionar molt bé en el seu moment ja fa uns anys amb aquella que es deia Monasteri, i ara avui mateix amb aquesta nova estrena s'han tornat a juntar Ryan Castro i Feid amb aquest Mentira.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Vinga, va, passant 2 minutes d'un 11:45 i anem a recordar l'àlbum debut de Quevedo, Donde Quiero Estar, i una cançó estimada per la gent i odiada pel propi artista, com va revelar en una entrevista fa unes poques setmanes, que és aquest Luces Azules.

Aquest Luces Azules que va sortir el 2023 com a part de l'àlbum Donde Quiero Estar, aquest àlbum debut de Quevedo, i com dic, que fa poc Quevedo va revelar que aquesta, juntament amb Cuéntale, doncs li semblaven una castanya de cançons, no li agradaven aquestes cançons de l'àlbum. Anem amb el seu compatriota i amic, el canari també, Lucho RK, amb el seu senzill més recent, Aire.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vinga, va, anem a reviure alguns clàssics i arrenquem per aquest Llença't de Lax en Bustos.

Això era aquest llença de Laxa amb Busto i anem a reviure un altre clàssic de la música catalana, aquesta obra d'art de Sopa de Cabra que es diu L'Empordà.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Arribem al punt de 11:45 i no ens podem oblidar mai d'aquest electro latino de Juan Magán amb el Se vuelve loca.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Vinga, va, i retrocedim 22 anys enrere, aquest 2004... Fito y Fitipaldis, La casa por el tejado.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Passa un minut de 3:15 i anem amb un clàssic del duo de la història, Wisin i Yandel, el seu Me Estás Tentando.

Wisin i Yandel amb aquest Me estás tentando, un dels tants èxits que tenen com a duet, dos cantants que són èxit assegurat perquè ho han patat junts, ho han patat per separat i ho han patat durant moltíssims anys. Qui també podria dir, diríem que ho ha patat, considerem, Daddy Yankee, i portem en aquest cas aquest

0: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

Vinga, va, ja arribarem a aquest punt de les 12 després d'haver escoltat aquest Alokate de Zion, amb una més recent, això sí, una estrena d'aquest any, d'aquest febrer de 2026, que és el Flight Era de Saiko, Shinaka, Kenat i Benja Valencia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers han donat per control l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça originat per un llamp fa una setmana després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i també mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha felicitat els agents per la ràpida i eficient intervenció.
2: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
1: De moment els efectius del cos no han localitzat encara l'arma en què s'hauria actuat. I les tempestes de les darreres hores han deixat 218 serveis de bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i petits incendis provocats per llamps. Les comarques més afectades han estat el Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Aquest divendres només es manté afectada la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa, i Protecció Civil ja desactiva l'alerta del pla Inuncat. I aquest estiu 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només s'assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, amb la voluntat d'arribar a les 40.000 entre juliol i agost per garantir les necessitats dels hospitals. I pel que fa al temps del dia, comença amb ambient estable i també predomini del sol, tot i que a partir d'ara al migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats i tempestes de nou disperses, especialment en llocs com el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també el Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, tornen a pujar lleugerament els valors, amb màximes que situaran entre els 32 i els 38 graus, amb valors més elevats sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passant 3 minuts de les 12 i anem amb aquesta darrera hora de varietat musical. Us segueix acompanyant un servidor, Miquel Costa, i arrenquem aquesta darrera hora amb Bad Gyal i Chencho Corleone, aquesta que es diu Choque.

Aquest xoc de batxial pel seu darrer àlbum en col·laboració amb tota una llegenda del reggaeton com és Chencho Corleone. I passem directament amb la germana de batxial, Mushka, en col·laboració amb Wineta, aquesta que es diu Noise.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Vinga, va, anem a escoltar un dels majors èxits del darrer àlbum de Quevedo, el Baifo, aquesta en col·laboració amb Toni Tuntun, que es diu Galdar.

0: Los Angelitos.
1: Vinga, va, anem amb un dels altres senzills de Los Angelitos, de Psycho, que va ser en col·laboració amb Tito el Bambino, aquest Dios los bendiga.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Passa un minut d'un quart d'una i nosaltres que seguim aquí i ho fem amb De Valentino i el seu Pretty Girl.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Tots voldríem ser sempre joves. Aquesta cançó de Flashy Ice Cream, Sempre Joves, que va sortir ara ja fa un anyet. I anem amb Muxca i Guillem Gisbert, aquesta que es diu Una cúmbia amb el Guillem.

0: t'estimo tant.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Vinga, va, anem amb aquesta de l'àlbum Daisy de Rusowski, en aquest cas en col·laboració amb Ralph Fitxú, amb aquesta que es diu Baby Romeo.

0: recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Vinga, anem a repassar alguns clàssics de la música catalana, arrencant per aquest Jennifer dels Catarres.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Me gusta mi reggae.
3: Seguim, anem amb Daddy Yankee.

0: Això era Daddy Yankee amb Dura, quan són 3:15 i nosaltres que anem amb J Balvin, Reggaeton.
1: Si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, la

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Vinga, va, que estem a punt d'arribar a aquest punt de la una i de moment ho fem amb Cruz Cafune i de Guaira amb aquest Mahalulo.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Vinga, va, i amb aquesta acabarem d'arribar al punt de la una. Ha estat un plaer acompanyar-te aquests dies amb l'actualitat i varietat musical, i també avui acompanyant-te fins a aquest punt de la una un servidor, Miquel Costa. Desitjar-vos un bon cap de setmana i un bon estiu també. Tito el Bambino, Sol Pla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Laram. Protecció Civil ha tornat a activar l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de noves tempestes intenses entre avui i dissabte, amb especial afectació al Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Els xàfecs poden anar acompanyats de nou de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, motiu pel qual es demana extrema la prudència, especialment prop de rieres i zones inundables, mentre l'ACA i la XE reforcen també la vigilància dels cabals. Les tempestes, de fet, de les darreres hores han deixat 218 serveis dels bombers i 410 trucades al 112, principalment per inundacions, caiguda de branques i també petits incendis provocats per llamps. I en mobilitat, la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Manresa es troba interrompuda a causa d'un atropellament a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe està treballant per gestionar un servei alternatiu de transport per carretera per als passatgers afectats. A banda, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla d'emergències per a incidències en el transport ferroviari de Catalunya. I els bombers han donat per controlar l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, originat per un llamp fa una setmana després d'afectar almenys 108 hectàrees de terreny forestal, inclosa una part de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i el control del foc, els efectius continuen revisant el perímetre amb suport de drons i mitjans aeris per evitar revifades després que la meteorologia adversa i el terreny d'alta muntanya hagin complicat les tasques d'extinció. I la bandera vermella uneix a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià del Besòs, on el bany està prohibit per la mala qualitat de l'aigua després d'aquestes fortes tempestes. Les pluges han activat diversos sobreeixidors del sistema del clavegueram, fet que pot provocar l'abocament d'aigües amb contaminants al mar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. Els efectius del cos, però, no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria realitzat el tiroteig. I aquest estiu, 62 municipis catalans han incorporat campanyes de donació de sang a les seves festes majors per fomentar les donacions durant un període en què les reserves són més baixes. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi després que el juliol només assolissin 18.479 donacions, lluny de l'objectiu previst, que es situa en els 40.000 entre juliol i agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui, divendres 7 d'agost del 2026.
2: A les portes d'un nou cap de setmana, aquests són els titulars de les notícies més importants. Una avaria limita la climatització del cap de Vilafant en plena onada de calor.
1: Detingut el patró de l'embarcació implicada en la mort d'un conductor de moto d'aigua a Empúria Brava.
2: Comença la campanya de la poma de Girona amb una previsió de més de 106.000 tones.
1: La Font de Felip, més de 6 dècades mantenint viu l'esperit dels inicis del turisme a la Selva de Mar. I el temps, amb Marc Oreguizar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El cap de Vilafant arrossega des de fa uns dies una avaria al sistema de climatització que impedeix que funcioni a ple rendiment. El problema és causat pel mal funcionament d'un dels compressors, fet que provoca més calor en algunes consultes, especialment durant les tardes. L'Institut Català de Salut ha informat que ja està treballant per resoldre la incidència i que espera rebre els pròxims dies el compressor de substitució per reparar definitivament l'equip. Malgrat aquesta situació, l'ICS assegura que l'activitat assistencial no s'ha vist afectada i que, quan ha estat necessari, professionals i pacients s'han traslladat a consultes amb una temperatura més confortable. També confirma que ha rebut una queixa formal per la calor, però que no s'han superat els límits establerts per la normativa.
2: La Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació presumptament implicada en l'accident mortal de dimecres a la tarda a la Badia de Roses. L'home, un ciutadà francès de 52 anys, està investigat per homicidi imprudent i omissió del deure de socors i aquest divendres passa a disposició judicial. La víctima, un francès de 54 anys, participava amb el seu fill en una sortida organitzada amb motos d'aigua quan, segons la investigació, una embarcació pneumàtica li va passar per sobre mentre era a l'aigua. Després de l'accident, la llanxa va abandonar el lloc dels fets i, segons la Guàrdia Civil, el patró va retornar posteriorment embarcació a l'empresa de lloguer, on va ser retingut fins a l'arribada dels agents quan el van detenir. L'home es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, tot i que la prova de drogues va donar resultat negatiu. Malgrat els esforços de salvament marítim i del sistema d'emergències mèdiques, no es va poder salvar la vida de la víctima. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies exactes del succés.
1: La indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha donat el tret de sortida a la campanya de collita amb una previsió de 106.110 tones, un 30% més que l'any passat. La nova campanya porta per lema tot l'any pomes d'aquí, amb l'objectiu de reivindicar la qualitat i la proximitat de la poma gironina, disponible durant els 12 mesos de l'any gràcies als sistemes de conservació i a la diversitat de varietats. L'acte simbòlic de la primera collita s'ha celebrat a l'Irta Mas Badia, a Canet de la Tallada, amb la participació del músic empordanès Miquel Abres com a convidat d'honor. També s'hi ha presentat el nou mapa varietat de la poma de Girona, que s'explica el calendari de collita i consum de les diferents varietats.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Font de Felip de Selva de Mar continua mantenint viu l'esperit d'hospitalitat que va començar el turisme al municipi. L'establiment es va obrir l'any 1962, la Carme Felip amb només 21 anys, quan al poble pràcticament no hi havia allotjaments per als primers estiuejants. Més de 60 anys després, la fonda continua en mans de la família. La seva filla, Aurèlia Camps, n'ha assumit la gestió i manté un tracte proper amb els hostes explicant-los la història de Selva de Mar i recomanant-los indrets per descobrir el municipi. Durant els anys de més afluència turística, la fonda arribava a omplir totes les seves habitacions i molts veïns del poble cedien habitacions de casa seva per acollir els visitants. Un model d'hospitalitat familiar que, segons la família, va marcar els inicis del turisme a la Selva de Mar i que avui intenten preservar.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Marc Oreguizar. Bon dia.
3: Molt bon dia. Aquí a Comarques de Girona vam ser una de les més beneficiades pel que fa als ruixats que van tenir lloc la tarda d'ahir dijous, amb registres superiors als 50 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners o a Das, a la Cerdanya. Vam veure una calamarsada molt destacada també a Olot. Però avui divendres es presenta una jornada molt més tranquil·la, amb el cel ben serè aquestes primeres hores de la jornada. De cara a la tarda

0: recuperar lleugerament.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres, yo más si no te toco.
4: La teva companyia.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: És divendres 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit al Berguell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
1: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
1: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
1: L'esperant de turisme al Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
1: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
1: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé. Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 5 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
1: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 109 habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
1: I parlem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
1: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
1: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
1: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
1: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis. municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
1: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
1: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-los que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
1: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
1: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
1: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat al trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer Gili Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
1: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
1: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a comarques gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
1: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
25: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
1: Registre ben diferent el de Pablo López, actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
3: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
1: Per cert, que Sos Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
3: Sos Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
1: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
25: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
1: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Que ens porta el nostre company. company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol que jugarà dissabte 2:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a les 7 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 2:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
7: Viu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
6: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la ciutat esportiva dels gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: Hi ha el torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador graciant.
8: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: A semifinals de l'històric que juguen dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenas Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
1: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món!
27: Hola a totes i a tots! Som la Susana Cabiscou!
28: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
27: Sí?
28: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
27: Uf.
28: Increïble, em sembla.
27: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
28: Se'ns està anant de mare.
27: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
28: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
27: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
28: Sí, totalment.
27: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
28: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
27: Sí, moltes?
28: A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. tenim aquesta part d'informació, no, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis però que jo crec que són gracioses, no, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Radio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre,
27: avui
28: sempre
27: no
28: ens sorprèn.
27: Dit això i dic, merda, és
28: exacte,
27: veritat.
28: Exacte, sí.
27: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
28: Salut i poble, construïu proximitat i feu-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè clar...
27: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
28: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
27: Exacte.
28: El Netflix de les televisions locals.
10: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes, que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
9: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026, tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit, Albert Güell.
3: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al Pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
1: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
3: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen el 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
1: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
1: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
1: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i conseqüència.

0: l'ingrés d'un municipi turístic s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
1: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
0: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb, aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
2: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
3: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
2: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar, fa dies que ho diem, la llau de persones que dimecres vinent, dia 12, es desplaçaran per observar l'eclipsi solar. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
4: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
5: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
4: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
7: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
2: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
2: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions, encara l'ha anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat

0: potencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris i, per contra, Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada al 9FM Núria Parera.
1: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
2: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
1: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
3: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser la zona del Català, i s'ha fet poquet habitatge.
1: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
4: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
1: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
0: I parlem novament un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho diem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
5: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
6: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
5: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
5: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3:15, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya de moment amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls al cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
8: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar a les noves tecnologies o a les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
7: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: No és encara Barcelona. La Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
5: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
9: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i en qualsevol dels casos posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
5: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
11: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
10: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
5: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà als tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
5: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
0: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa, que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
5: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
0: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
12: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
13: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada 4 comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
12: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
0: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
14: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres, ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio l'Escala, Jordi Fortià.
15: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
16: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim, dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
15: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
0: I a partir d'avui fins diumenge, el Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
17: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les Arts del Moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
18: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i Arts del Moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
17: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
0: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
5: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
19: Lo malo se nos va volviendo bueno.
0: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
5: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terramar.
19: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
20: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà la 7 davant del Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
21: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al final hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
20: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45, un amistós de pretemporada. I el torneig històrics del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
2: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
20: I l'Hockey Club Valls ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gepi Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
3: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
22: La presenta és molt ambiciosa i tots ho som, no? Ho miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
3: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
20: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva, l'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
0: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge els deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
23: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho explica Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè, clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic. Perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
1: Méndez també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'augment de preus. Parlem ara novament del temps. Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a una part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà. Tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes. La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van caçar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades fins a 7 línies de rodalies. Tot i que soni estrany, la pluja registrada aquest dijous va ser insuficient per arribar a tot el territori català. Mentre diverses comarques del nord van posar fi a una llarga absència de precipitacions, bona part de les terres de Ponent continuen immerses en una situació de sequera persistent. En aquest sector s'acumulen més de 80 dies consecutius sense pluja significativa, una ratxa excepcional que evidencia la manca de precipitacions durant els darrers 3 mesos. El cas més destacat és el d'Algerri, a la Noguera, on la ratxa seca ja arriba als 94 dies consecutius, des del 5 de maig fins al 6 d'agost. I les empreses concessionàries dels serveis de bus interurbà hauran de disposar del personal amb coneixements de català. Aquesta mesura, segons Plataforma per la Llengua, també afecta les pròrrogues als contractes vigents que tenen concedits una diversitat d'empreses del sector, com Moventis, Segalers, Montbus o Alsa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: For my next number, I'd like to return to the

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui la història de la música disco, la protagonista serà Anita Ward, que ens portarà grans records a la història de la música disco.

Anita Ward va néixer el 20 de desembre de 1956 a Memphis, Tennessee. És una cantant americana. És majorment coneguda a nivell mundial per al seu exitós senzill de 1979, Ring My Bell.

Abans de firmar un contracte discogràfic, Anita Ward va obtenir el títol de psicologia a la Ras College al Holly Springs, Mississippi, i es va convertir en professora. Mentre gravava el que anava a ser el seu àlbum debut, la companyia discogràfica de Frederick Knight li va presentar una cançó que més tard seria de Stacey Ladislaw. A Ward no li va agradar aquesta cançó, però Knight insistia en que la cançó era necessària per capitalitzar la tendència de la música disco, i Anita Ward va acceptar. La cançó, que al principi era una melodia dirigida a adolescents que parlen per telèfon, més tard fou reescrita amb unes lletres dirigides més per adults i el resultat fou Ring My Bell. El senzill va aconseguir el número 1 a Canadà, Estats Units i el Regne Unit el 1979. Discussions amb Frederick Knight, un accident automobilístic i la lenta desaparició de la música disc a finals dels 70 varen declinar la carrera d'Anita Ward, que va fer mereixer el títol de One Hit Wonder. Seguit de l'èxit d'aquest senzill, Anita Ward no va aconseguir un altre èxit. Temps després llança al mercat discogràfic Don't Drop My Wonder.

Benvinguts a Hot Dance 80. Avui el dedicarem a escoltar el rap. The Sugar Hill Gang foren un trio de hip-hop americà creat el 1979. Els membres es feien dir Wonder Mike, nom real Michael Wright, Big Bang Honey i Master G. Varen aconseguir la fama amb el senzill que estem escoltant, Rapper's Delight, del 1979. Encara que no va ser la primera cançó de hip-hop gravada de la història, va ajudar a la popularització del mateix als Estats Units i a la resta del món.

I dels mestres del rap a uns altres que també van tenir molt d'èxit. Grandmaster Flash, Mel Mel and the Furious Five. Això és el seu missatge.

I seguim amb la història del rap i anem a escoltar una altra formació, Public Enemy. Rebel Without a Pause. I don't know what this world is coming to.

Run DMC fou un grup fundat per Joseph Digirun, Simon Darrell DMC, McDaniels i Jason James Master Jay. Va tenir un desenvolupament del hip-hop als anys 80 molt important des de la ciutat de Nova York. El 1983 varen veure publicat It's Like That, Sucker MCs, la primera gravació de hip-hop que la seva part instrumental es basava només en el so d'una caixa de ritmes, Overheim DMX, en aquest cas programada per Larry Smith de la banda Orange Crunch, i l'escratch molt minimalista però efectiu. És la música de Run DMC i seguim escoltant moltes més històries.

Just Want to Have Fun. És la música de Cyndi Lauper. Després d'un repàs que hem fet a la història del rap

Això és el teu programa, això és Hot Dance 80. I seguim amb més històries. I ara escoltarem una cosa rara. La formació indie normalment se la coneix per The Last Night DJ Saving My Life. La darrera nit el DJ em va salvar la vida. Avui, però, escoltarem versionant una cançó de la Madonna. És indie escoltant la cançó, versionant la cançó de Madonna, La Isla Bonita.

és la bonita amb una versió especial feta per Indie. I això que sona així de potent és la música de Nile Rodgers, Chic.

Adrián Paris, el de la Dolce Vita, acompanyant el George Aron en aquesta cançó que està sonant, Candlelight, un remix del 2018. I seguim escoltant molta més música. Ara, amb Frankie Goes to Hollywood, The Condom Mix.

música de Frankie Goes to Hollywood. Els que van fer famós el Relax. Relax Cup Coffee con Leche. No, home, no, el cafè con leche no. El cafè con leche se'l va inventar una senyora. I el nostre company Toni Peret va fer una versió especial d'aquella cançó i la parida de la senyora de les matrices. En aquesta ocasió no ens arriben des de Barcelona, ni és corrida, ni és plaça de toros. És Universal Feeling, i això és Mi Commission.

La música dels 80, amb intèrprets que encara fan coses al segle XXI. La música de Mika Mission i Universal Feeling. Ara anem a escoltar uns que van fer famoses moltes cançons, entre elles el Rasputin, Lute. Escoltem avui Sunny, una cançó de Bonnie M.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Quatre ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que es prioritzarà el reagrupament familiar. També ha concretat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Escoltem Cira Rego, ministra de Joventut i Infància.
2: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en Península.
1: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors. En aquest context, la Fiscalia General de l'Estat ha avisat que s'actuarà si alguna comunitat autònoma rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata la recepció dels menors migrants. Segons un decret firmat aquest divendres per la Fiscal General de l'Estat, el fiscal del lloc d'origen haurà de fer arribar al fiscal del lloc de destí una còpia de la resolució de reubicació i trasllat, així com al·legacions de rebuig o dilació de la seva execució. El decret recull indicacions per garantir la protecció de tots els menors i arriba enmig de les reticències per part de governs autonòmics de PP i Vox d'acollir-los. No canviem de tema, i és que el govern espanyol ha exigit aquest divendres a Itàlia que rectifiqui i aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta. Segons ha indicat fons de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajunten ni al Codi de Fronteres Schengen ni a la realitat. Tanmateix, apunten que ha afectat la mobilitat de milers de passatgers i ha generat inseguretat jurídica en ple procés estival. I els Mossos d'Esquadra van detenir a Martorell, al Baix Llobregat, un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat el passat 29 de juliol al municipi en l'assalt d'un grup d'individus armats i encaputxats a un domicili amb força, trencant la porta d'accés i a l'agressió violenta a l'ocupant de l'immoble. La víctima va patir lesions de consideració i va denunciar els fets. La investigació policial va permetre identificar l'home com a participant en l'assalt i van comprovar que tenia 4 antecedents per fets similars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: El teu futur comença amb una bona decisió.
6: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
6: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Uau, quina furgoneta!
8: L'he llogat a Iberfurgo.
7: Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites. Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
6: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
0: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
6: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
0: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
6: I els divendres, de DJ.
0: T'hi esperem.

0: Molt bones, família. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels, per repassar la llista del Top 30 aquí a Vilafant FM. Ja ho tenim tot preparat per aquesta primera setmana d'aquest mes d'agost. Venim carregadíssims de bona música. A veure si combatim una miqueta aquesta calor tan bèstia que ens està acompanyant aquests darrers dies. Com sempre, la millor música estarà aquí amb vosaltres durant dues horetes. I començarem, com sempre, parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi. Primera novetat que entra molt forta és la nova de Chino i Nacho, en companyia de Juan Magán i Luc Radios de Sol.

reinterpretació d'aquesta famosa i conegudíssima cançoneta Rayos de Sol. Chino y Nacho, Henry Méndez, Juan Magán y Lucra. Més novetats, la nova de RUFV, que te vaya bien.

0: Les novetats de la setmana, Chino i Nacho, RVFV i Duki, Karol G, Kid Boot i aquesta d'Issa en companyia de RVFV, muchacha. Novetats importants, novetats potents per aquesta setmana. I de les novetats, els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen.
1: Surten de la llista.
0: Aquesta setmana solament un ens abandona i és Avalon Roxton.

0: 9 setmanes fent-se costat a la llista del top 30 d'aquesta proposta Talking de Balan Roxton. I ara sí, ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1, començant des de baix de tot.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant. Número 30.
0: I despeguem amb la primera proposta, Sopa de Cabra amb la Su.

0: fer sols.
1: Des del 30 començarà a desfilar la proposta de Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Sorpreses, que ens ha acompanyat durant 29 setmanes i el trobem ja al lloc número 30. Ens anem a escoltar el lloc número 29.
2: Número 29.
1: I és una proposta que entra amb molta força. Heaven on your mind. Caigo.

0: Heaven on Your Mind, la proposta de Kygo des del lloc número 29, vuitena setmana a llista, ocupant aquesta posició. Número 29 aquesta setmana.
1: Número 28.
0: Afrojack, David Guetta, Away Tonight, la veu de la CIA. Porten 15 setmanes a la llista, baixen des del 21.

0: Awake Tonight, la proposta de Sia, Afrojack i David Guetta.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 27.
0: Vinga, som-hi ja en el 27 de la llista i tenim novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: La peça és Jason Derulo, Mi Chico.

0: Novetat a la llista, així de bé sona aquest treball de Jason Derulo, com dèiem, entrant en llista al lloc número 27 aquesta setmana.
1: It's new.
2: Número 26.

0: Això és una mostra de los que pots aconseguir amb una cançó mítica com l'Enjoy the Silence, posat al dia per Silver Panda i Armin van Vuren. Segona setmana que ens acompanyen, ho fan des del 26 i ens anem un lloc més en l'aire.
1: Número 25.
0: Ozuna, que es va d'aventures.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 24.
2: Aquí sona la proposta feta per John Submitted Fate, la xica 305. Porten un grapat important de setmanes a la llista i a més van arribar a ser número 1. Sona el xica 305.

0: És una xica 305, la proposta de Faith Submit, arribant a sonar la llista del top 30, com dèiem, al lloc número 24. Un esgranat més amunt, vinga, 23.
1: Número 23.
0: Maisac.

0: Let's go, la proposta al rimat del Dai Dai de Shakira i Burnaboy, baixant aquesta setmana fins al lloc número 21 i deixant-se ja a les portes al lloc número 20 per gaudir-ne de més bona música de Maluma.
1: Número 20.
0: Sí, sí, Maluma i Ryan Castro, Palas.

0: Esclar que sí, Toc Toc, Palaseca, Maluma i Ryan Castro des del lloc número 20 aquí a Vilafant FM, repassant la llista del Top 30, gaudint de la bona música de la vostra companyia i com no d'aquesta calor que ens està matant de totes, totes.
1: Número 19.
0: Des del 19, la proposta ara sona de My Towers amb el seu

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: El Bizarrap que sonava de mans de Mike Towers, com dèiem, ocupant aquesta setmana una bona posició, segona setmana que ens acompanya i té ganes de triomfar. El saltem fins al 18, que et sembla?
2: Número 18.
1: És la Maria Becerra. Que ganes de comerte.

0: Maria Becerra, el seu èxit, Que ganes de comerte. Com dèiem, aquesta setmana arribant al lloc número 18 i ara és el moment de canviar totalment i radicalment d'estil musical. Passem a escoltar la música del 17 de la llista.
1: Número 17.
0: Tujamo.

0: Sí, sona aquest treball de Tujamo, sonant a la llista amb molt de ritme i a més en tendència a continuar remuntant posicions, a veure si té sort i arriba força en l'aire al top 30. Continuem, deixem a Tujamo i ens anem fins al 16.
1: Número 16.
0: Henry Méndez, El Chiringo, en companyia d'Estiu 22.

Ah, esclar que sí! Estiu 22, Henry Méndez, El Chiringo, la proposta que ens ha deixat el lloc número 16, justament a l'hora d'entrar el 15 al mig de la llista, comportem ja 59 minuts al vostre costat. I això vol dir que estem pràcticament a la meitat del nostre programa i ens anem a escoltar la cançó que ocupa el lloc número 15. Ens anem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Por fin, el fin de setmana, la setmana, Manuel Turizo, Elena Rose i aquest track que ens ha acompanyat al lloc número 14 de la llista. Saltem fins al 13 i ho fem amb una que triomfa moltíssim.
1: Número 13.
0: Lucho RK i Lola Indigo ens apropen al seu El Bachatón.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Continuem, més música que és nostra i ens deixem caure fins a la meitat, fins al 12.
2: Número 12.
1: Quién te ve?

0: Quién te ve, la proposta de Reels B des del 12, aquí a Vilafant FM, combatint la calor de la millor manera possible, escoltant la millor música possible. Saltem fins al lloc número 11, de mica en mica ens acostem al nostre número 1.
1: Número 11.
0: Sona My Towers, una namàs.

0: Un any més, la proposta de My Towers, com dèiem, sonant directament al lloc número 11. Entrem ja dintre dels 10 primers de la llista.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Número 10.
0: Som-hi, doncs, cap al 10 amb Anna Mena, Lola Índigo i el seu nou track que està triomfant moltíssim. Petit Oa. Niño.

0: Petitó a la proposta d'Anna Mena, Lola Índigo, Lola Índigo, Anna Mena sonant, com deien, directament al lloc número 10 del top 30 i deixant pas a l'al 9.
1: Número 9.
0: Vinga, més canya de la bona. La proposta és de Hagel.

0: Triomfa de veritat aquesta proposta musical de Hagel, sonant des del lloc número 9, Moving to the Sun, sisena setmana a la llista. I ens anem un lloc més en l'aire per una que porta 11 setmanes fent-se costat. Es tracta de la posició número 8.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: La peça de J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. De poc a poc, de mica en mica, se van prenent la pica. La proposta que sona aquesta setmana directament col·locant-se al lloc número 8, porta 11 setmanes a la llista, baixa des del 5 i ens anem un palet més en l'aire a escoltar el lloc número 7 de la llista.
1: Número 7.
0: Aquesta porta 6 setmanes a la llista, repeteix la mateixa posició, és Maladí.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here, he's so sick. Say my name.

0: Coco Loco, la proposta al ritme de Marc Urts, el seu Coco, com dèiem, des del 6. I ens anem a la superreina del pop.
1: Número 5.
0: Madonna en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about. En companyia de Sabrina Carpenter s'ha colat la Madonna i aquest és el seu track, Bring Your Love. 9 setmanes a la llista, pujant des del 10. Està força bé la cosa, eh?
1: Número 4.
0: Vinga, ens acostem al número 1 i ho farem en Siderland i el seu

0: Tu, Siderland col·locant-se en el lloc número 4 de la llista i ens anem cap a escoltar la música de Gordo.
1: Número 3.
0: S'ha fet un forat a la llista amb el seu Loco Loco i ho fa directament en el 3.

0: I Want You, la peça del Loco Loco Gordo, que ens acompanya, com dèiem, en el lloc número 3 de la llista. Porta 5 setmanes fent-se costat, rebateix la mateixa posició que fa 7 dies. Lo mateix que el següent, Jay Wheeler, de Lejitos, torna a ser número 2 de la llista. Aquí a Vilafant FM, com estem ja arribant a punt de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 2.

0: Jay Weller, de Lejitos, lloc número 2, ens deixa les portes del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I sona Quevedo i Nueva Línia, El Golpito.

0: Vale.
1: Així és com sona el nostre número 1 de la setmana, aquesta peça de Quevedo i Nueva Línia, Al Golpito. I després de conèixer el número de la llista, anem a fer la repassada de les 10 primeres posicions. Què et sembla? Som-hi, doncs. Comencem des de la posició número 10. Music Power. En el 10, la proposta és d'Ana Mena i Lola Indigo, el seu treball Petito A. Una peça que porta molt poquet a la llista, però que té tendència a arribar molt més en l'aire perquè les votacions a 6 ho estan decidint. Un més en l'aire, a la posició número 9, la proposta de Hagel, Moving to the Sun. Aquesta també té molt de recorregut, té una bona tralla i té unes quantes setmanes de fens a costat. Ens deixem caure fins al lloc número 8 amb Balvin i Ryan Castro, una a la vez, 11a setmana a la llista, baixen des del lloc número 5. En el lloc número 7, Malachi. Aquesta es manté la mateixa posició, ni puja ni baixa, s'ha quedat estàtica. Baixen des del lloc número 1 fins a aquesta posició número 6, Omar Kurz amb el seu Coco. Ha estat dues setmanes número 1 de la llista i ara cau fins a aquesta posició número 6. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 9 setmanes a la llista, remunten del 10 fins al 5, 5 amunt. En el 3, repetint, Loco, Loco, Loco, la peça, la proposta de Gordo. En el lloc número 2, Jay Weller, també repetint el lloc número 2 de la setmana passada, 9 setmanes a la llista amb el seu De Lejitos. I el nostre número 1, sense cap mena de dubte, és la peça que m'haguem d'escoltar. Aquest nou track, aquesta nova proposta de Quevedo, que darrerament està fent moltes col·laboracions, aquesta vegada ho ha fet en Nueva Línia i el seu Al Golpito. Al Golpito.

0: Parlem ara de les novetats a la llista. Les novetats d'aquesta setmana.
1: Entra en llista.
0: Solament una novetat, i ho fan el 27.
2: Número 27.
0: La proposta de Jason Derulo.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Així ho han traslladat aquest divendres el veïnat i comerciants a la reunió mantinguda, on també ha participat l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Alhora, espera concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid a finals d'agost. Per una altra part, el govern ha resolt 50 bestretes per fer front a despeses sobrevingudes. Aquesta confirmació es produeix poc després que els veïns de les finques desallotjades expressessin desconfiança i incertesa quan es compleix un mes de l'incident que va afectar unes 300 persones i 10 locals comercials. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar segur, perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres i consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural, que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I una altra obra, en aquest cas la que es du a terme amb una compactadora a Trinitat Vella, es reprendrà la setmana vinent amb mesures per mitigar les vibracions i controls topogràfics. Així ho ha explicat a DIF aquest divendres als veïns, després que durant la matinada de dijous les vibracions provocades pels treballs obliguessin a desallotjar una vuitantena de persones que ja han pogut tornar a casa seva. Les obres formen part de les actuacions de DIF per la variant de Vallbona i duraran 4 setmanes. Segons ha informat l'empresa, s'evitarà treballar durant el cap de setmana i s'informarà sempre als veïns d'activitats potencialment sorolloses o amb una possible afectació. Tanquem el capítol d'infraestructures i passem a mobilitat també a Madrid, que ha informat que el desenvolupament durant aquesta setmana dels primers trajectes de prova amb trens del nou accés ferroviari de l'aeroport de Barcelona al Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de la xarxa de rodalies. El nou accés s'ha executat amb una inversió de prop de 400 milions d'euros i compta amb un traçat de 5,2 quilòmetres de doble via, majoritàriament soterrat, que possibiliten enllaçar l'estació de Sants amb la T1 en prop de 20 minuts. Adif va concloure les obres de l'accés ferroviari el passat mes de juny. I la Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals a Catalunya, més de 92.000 hectàrees de bosc, i només el 40% compta amb plans de gestió. El director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, diu que l'objectiu és ordenar el 100% i assegura que entre 2027 i 2028 s'aconseguirà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: El teu futur comença amb una bona decisió.
7: A la Salle Figueres t'oferim 2 cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
6: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
7: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
6: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
8: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Aquesta setmana dediquem el nostre espai a un dels grans compositors de la música pop, rock i fins i tot country. Parlem del britànic Albert Hammond, també conegut per als seus àlbums en castellà. Abans de començar amb el primer tema, rep la salutació del nostre equip. En Marc de los Santos es troba al control tècnic i en Pitu davant del micro. Comencem! Comencem!

Lonely is the Night és una de les moltes composicions per altres artistes d'Albert Hammond, aquesta concretament per un duet australià, els Air Supply, de l'any 86. Conjuntament amb Diane Warren, Albert Hammond va escriure cançons per un munt de bandes, com aquesta conegudíssima peça dels Starship del 87, Nothing's Gonna Stop You Now.

Les germanes Wilson, líders dels Heart, també van interpretar cançons d'Albert Hammond, concretament Tall, Dark, Handsome Stranger, de l'any 90. Moltes bandes mítiques de la història del rock ho han fet. Tot seguit, els Kansas, des de l'any 88. Sí, els intèrprets de Dust in the Wind amb una d'Albert Hammond, titulada Once in a Lifetime.

The Air That I Breathe, cançó mítica dins el repertori dels Hollies de l'any 74, composada per Albert Hammond, que anys més tard va emplasiar. Després parlarem d'això. Ara un artista mític del rock and roll amb una composició del nostre convidat d'avui, Roy Orbison, des de l'any 89 amb Careless Hearts.

It Never Rains in Southern California és potser la cançó més coneguda del repertori d'Albert Hammond de l'any 72. En aquest cas, el meu ídol Ronnie Dunn ha fet aquesta versió. I ja que estem amb la música d'arrel americana, anem per un dels grans, Johnny Cash, interpretant una altra composició d'Albert Hammond, del 1975, que s'anomena Smokey Factory Blues.

Love Thing, cançó inèdita inclosa en l'àlbum de Greatest Hits de Tina Turner l'any 91. No hi ha dubte, Albert Hammond és un dels grans compositors de la història de la música popular, que encara continua actiu en 78 anys. Una altra de les veus més conegudes a nivell mundial va interpretar una de les seves cançons.

Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Glenn Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, The Comforters i un munt més han interpretat cançons d'Albert Hammond. Entre ells, els Steppenwolf, que acabem d'escoltar. Fins i tot els Chicago, des de l'any 88 amb I Don't Wanna Live Without Your Love.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí aquest especial amb les cançons d'Albert Hammond al llarg de la història interpretades per grans artistes. No tenim temps per més. Tancarem amb una curiositat. La coneguda cançó dels Radiohead del 92, Creep, que va ser acusada de plagi d'una cançó d'Albert Hammond, i els tribunals li van donar la raó. Així doncs, el protagonista d'avui surt als crèdits d'aquesta cançó. Doncs bé, amics, la Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions del nostre equip, en Marc i en Pitu. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous, som de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana ha detingut avui dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval, a Barcelona. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
2: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-los que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posant també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
1: Els efectius del cos no han localitzat encara l'arma amb què s'hauria actuat. I els bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un excursionista que s'ha indisposat mentre es trobava en una canal de la cara nord del Balandrau, al terme municipal de Queralbs. L'avís de l'emergència ha obligat a activar un dispositiu de rescat aeri per arribar fins al lloc on es trobava la víctima. En l'operatiu hi ha intervingut un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials, que han localitzat l'excursionista i l'han evacuat fins a la superfície de Camp de Bànol. Un cop allà, la persona ha quedat en mans dels professionals del sistema d'emergències mèdiques per rebre assistència sanitària. També bombers han mobilitzat 7 dotacions aquest divendres a la tarda al polígon industrial Riera de Caldes, a Palau Solità i Plegamans, per un avís d'incendi en una empresa dedicada a la fabricació de pintures. Un cop al lloc, els efectius han detectat fum en una bomba d'aigua de les instal·lacions. Els bombers han iniciat les tasques de revisió de la indústria per determinar l'origen del fum i verificar que no hi hagi risc de propagació ni d'afectació a la resta de l'edifici. Pel que fa als incendis forestals, el cos continua treballant al terme municipal del Gallà, al Bages, en un foc perimetrat gràcies a la tasca de 5 dotacions terrestres, entre les quals hi ha una unitat de l'equip de prevenció activa forestal. Un cop estabilitzada la situació, el mitjà aeri que participava en les tasques d'extinció s'ha pogut retirar. I Protecció Civil manté avui actiu el Pla Inuncat en fase d'alerta davant d'un nou episodi de tempestes intenses que aquest divendres està afectant el nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per intensitat de pluja, vent i per fenòmens meteorològics extrems a les comarques del Ripollès i la Garrotxa, i també en zones properes com la Selva o el Gironès. Davant d'aquesta situació, es demana extremar la prudència, evitar zones inundables i limitar la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: Ruta 66.
6: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis...
1: Ruta 66.
2: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Avui escoltarem els artistes més destacats d'un gènere de música rock anomenat Harlan. Després explicarem més característiques d'aquest estil. Però per començar, un dels més representatius músics d'aquest gènere, Bob Seger. I aquest és un èxit de l'any 78, Still the Shame.

El Heartland Rock és un gènere que es caracteritza per un estil senzill i una preocupació per la classe obrera i amb la convicció de que la música rock té un propòsit social o comunitari més enllà de l'entreteniment. Un dels primers músics al que van aplicar aquest distintiu de Heartland Rock va ser a Bob Seger. I aquest que escoltarem a continuació és un dels seus últims singles, concretament del 2006. En l'actualitat té 72 anys i, segons diu, ja no enregistrarà cap disc més.

Un altre dels grans que també està inclòs dins el gènere hard rock és Bruce Springsteen, un dels artistes més activistes de USA. Un dels seus primers hits és aquest del 75, Born to Road.

Bruce Springsteen composa cançons amb lletres poètiques, sovint per la classe obrera i també amb càrrega política. Sense cap mena de dubte, un dels exemples del que s'anomena Heartland Rock. L'any 84 va editar un dels àlbums més famosos de la història, Born in the USA. De les 12 cançons, 7 van sortir com a single. Una d'elles és aquesta, Glory Days.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: El moviment Heartland Rock va començar als 70 amb Bob Seger i Bruce Springsteen com els artistes més comercials. Però després va venir una altra generació a començaments dels 80, entre ells John Cougar Mellencamp. L'artista d'Indiana fins i tot es va enfrontar amb l'administració Reagan, el president americà del moment. Un dels seus primers èxits parla dels problemes de l'Amèrica rural. És una cançó del 85, Small Town.

John Mellencamp, un dels artistes més crítics amb diferents governs americans, sobretot republicans, i amb composicions amb caràcter reivindicatiu i social com aquesta del 2007, Our Country.

Entre el contingut de les lletres del Hard Rock trobem la desil·lusió, l'atur, la despoblació rural, la desil·lusió, la nostàlgia i també el romanticisme. Continuem amb un altre dels destacats d'aquest gènere, Tom Petty, i aquesta és del 1991, Learning to Fly.

La base del Heartland és rock molt senzill i amb tocs d'americana i fins i tot country i folk. La segona que punxem de Tom Petty és una composició al 50% amb Jeff Lynne, que van editar el 1989, I Won't Back Down.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: A part de cantautors de rock dins el gènere Heartland, també podem trobar artistes de música country. Un d'ells, potser el més destacat, és Steve Earle. També és escriptor i activista polític. Els seus millors anys van ser els 80. Copperhead Road és una de les més conegudes de Steve Earle de l'any 88.

i de Virginia a Texas, amb un altre cantautor que també es troba inclòs en aquest gènere, anomenat Heartland Rock. Principalment amb ritmes de rock, lletres reivindicatives, però uns quants artistes country, com Joe Ely, també són força representatius. D'ell hem triat una cançó de l'any 93, Highways Unheard.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Continuem amb l'especial Heartland Rock, un gènere musical reconegut a finals dels 70, anys 80 i que va començar a extingir-se als anys 90. Cançons amb continguts reivindicatius de la classe obrera, de contingut polític, l'atur, problemes econòmics, etc. Una de les artistes femenines més importants d'aquest estil és Melissa Etheridge. Va debutar l'any 85 i continua en actiu. Melissa Etheridge és una lluitadora al seu país per la igualtat de gais i lesbianes. D'aquesta cantautora de Kansas hem triat un dels seus primers èxits, del 88, Bring Me Some Water.

Més artistes que han enregistrat cançons de gènere Heartland. Alguns, com Bob Seger, Springsteen, Tom Petty o John Mellencamp, són els més destacats. Però també n'hi ha que han enregistrat cançons d'aquest gènere de tant en tant. És el cas del cantautor i pianista de Virginia, Bruce Hornsby. Precisament la cançó més popular d'ell parla o reflexiona sobre els drets civils del seu país, sobretot del racisme. La peça en qüestió s'anomena The Way It Is.

0: Costa 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Fins aquí l'especial dedicat a un gènere de música rock anomenat Heartland, un estil de rock amb tocs d'americana i country i amb continguts de problemes socials i reivindicatius. Els artistes més destacats han sigut i són Bob Seger, Bruce Springsteen i John Mellencamp. I també han influenciat a altres artistes com Billy Joel i el que tancarà la ruta 66 d'aquesta setmana. Amb Keith Rock i la cançó Born Free ens acomiadem. Fins d'aquí a 7 dies, soc en Pitu Dos Santos, siau! Thank you.

0: Què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
4: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Hola a tots i a totes des de Ens Patina l'Embrague. Som l'associació La Huella i avui, des de la secció de Natura, us volem proposar: sabríeu dir quina és l'herència del llop en el gos? Diríeu que hi ha races més properes al llop que d'altres? Curiosament, entre un chihuahua i un husky hi ha el mateix grau de parentesc amb el llop. Doncs, entre el gos i el llop, només hi ha una separació genètica del 0,2%. Per què, doncs, són tan diferents? La resposta la trobem en els gens, petites variacions genètiques que apareixen de forma natural i que, a través de la cria i la selecció, s'han conservat i accentuat, fins a aconseguir unes 360 races diferents. Però els canvis més importants no són els físics, sinó els fisiològics i, sobretot, els conductuals. Sabeu què fa realment únic a cada gos? Doncs que cada raça conserva una part diferent del llop. Seleccionant aquelles capacitats o habilitats que ens interessaven, hem diversificat el gos en moltes especialitats. Per exemple, en els gossos de pastor trobem el mastí, que representa la protecció del grup i del territori. Sempre vigilant de possibles amenaces, dissuadeix l'intrus i crea un espai segur. En els gossos conductors del ramat, com el border collie o el gos d'aturà català, trobem la part caçadora. Fixen la mirada i esperen a l'aguait, mentre van apropant-se discretament. Reaccionen al moviment de les ovelles i al perseguir-les fan que s'agrupin per dirigir-les sense arribar a atrapar-les ni a mossegar-les. Després tenim els gossos d'olfacte, com el Beagle, capaços de persistir durant quilòmetres sense abandonar el rastre. Un cop trobada la presa, pot escoltar-se el seu característic lladruc a grans distàncies. Els gossos de mostra, com els setters, pointers o bracs, localitzen la presa i la marquen quedant-se immòbils, mentre els cocker spaniel són aixecadors de la presa, fent-la sortir del seu amagatall. Un cop és abatuda, arriben els retriever o gossos cobradors, com el labrador o el golden, encarregats de recuperar la presa sense malmetre-la. La seva boca tova els permet fer una mossegada molt suau. Molt diferents són els gossos de presa, tipus dogo o bull, que amb la seva forta mandíbula subjecten i immobilitzen preses de gran tamany. En els gossos llebrers o galgos, veiem que la seva adaptació morfològica els permet aconseguir un moviment molt semblant al que fa la llebre quan fuig, amb la mateixa velocitat i agilitat per fer canvis bruscos de direcció. I en el cas dels gossos nòrdics, la seva capacitat cardiorrespiratòria, la seva regulació de la temperatura corporal i uns peus preparats per adherir-se a la neu els permeten una gran resistència per mantenir un ritme constant en el recorregut de llargues distàncies. Tenim també presents els gossos d'assistència i de rescat, entre molts altres, que ens recorden que quan vam establir la nostra relació amb el llop vam trobar un animal amb unes capacitats que l'han convertit en un company moltes vegades indispensable. Recordant que domesticar no significa eliminar la seva naturalesa, sinó adaptar-la. Gràcies per seguir-nos. Ens retrobem al pròxim programa.
1: Amb pa i vi es fa famí. Amb ens patina l'embrague.

Molt bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la secció de Heavy Menta. Amb tots vosaltres una setmana més aquí ens patinen en Braguer. El tema d'avui, Laberinto, pertany als valencians Dragonfly. Fidels al seu estil de guitarres agressives, ritmes trepidants i melodies monumentals, la cançó parla de la lluita interna i la superació personal. La banda ens va inspirar en el mite de Teseu, en la figura mitològica del laberint de Creta i el fil d'Ariadna, per teixir una història emocionant. Ens fa capbussar dins les aigües bategants dels mites grecs, com a metàfora sobre enfrontar-nos als nostres propis temors, justament quan ens trobem perduts a les etapes més fosques de la vida. Sens dubte resulta un missatge de resiliència i esperança, perquè el camí sempre és davant nostre, tot i la incertesa. Sortir a la llum del dia depèn de nosaltres. Així es forja el destí dels homes. Dragonfly amb Laberinto.

0: Bona, sóc la Pilar, la vostra cuinera del programa. Avui farem cremadets mallorquins. Els ingredients seran els següents: una llàmina de pasta de full, 340 ml de llet sencera, 2 rovells d'ou, 35 grams de maicena, farina de blat de moro, 60 grams de sucre, pell de mitja llimona, una branca de canyella, un ou per pintar, 50 grams de sucre per caramelitzar. Doncs ara que tenim els ingredients, anem a començar pas a pas a realitzar-la. Prepararem la crema catalana casolana. Escalfarem 300 ml de llet amb sucre, la pell de mitja la llimona i la canyella. Quan bulli, apagarem el foc i deixarem infusionar 10 minuts. Mentrestant, barrejarem els rovells amb la maicena i els 40 ml restants de llet. Colarem la llet infusionada i afegirem la barreja dels ous. Cuinarem a foc suau fins que es passegi i reservarem a la nevera. El muntatge dels cremadets és el següent. Estirarem la pasta de full i tallarem en cercles o quadrats. Posar una cullerada de crema al centre de cada porció. Pintarem les vores amb ou i doblegarem segellant bé. Pintarem la superfície amb ou i tirarem el sucre per sobre. I ficarem al forn preescalfat a 180 graus, uns 15-20 minuts. Un cop fora el forn, tirarem el sucre per sobre si volem. I si vols, ho pots cremar amb un bufador per un acabat cruixent i caramelitzat. Altres farciments per als cremadets. Tot i que la crema catalana és el farciment més clàssic, també pots variar amb cabell d'àngel per un toc més lleuger i dolç, amb xocolata, ideal pels amants del cacau. Confitura de fruites amb maduixa, préssec o fruit del bosc. Aquesta flexibilitat fa que els cremadets siguin una opció perfecta per adaptar-lo a tots els gustos. I fins aquí la recepta d'avui. Moltes gràcies.
1: Hola, queridos patinadores. Bienvenidos de nuevo al Cineforum. Hoy voy a hablaros de una película infravalorada. Se llama Josie y las Melódicas. Está basada en una serie de cómics publicada por Archie Comics y basada en la serie animada homónima producida por Hanna-Barbera. Trata de un grupo de punk rock consistiendo en Josie, Valentine y Melody, que sueñan con ser unas estrellas de la música. No tienen éxito en que alguien les fichara en una discográfica, hasta que un día un productor de la Mega Records las descubre. Josie y sus amigas lanzan sus primeras canciones y se vuelven famosas de la noche a la mañana, y sus canciones llegan al número uno en ventas. Sin embargo, la Mega Records cuela mensajes subliminales en las canciones, haciendo que los adolescentes vayan comprando camisetas y merchandising, etc. Esta película se trata de una sátira de las corporaciones de la industria musical, que en realidad priman por encima del arte la mercadotecnia. Además de eso, también corporaciones de moda y de productos utilizan celebridades y famosos para vender productos, por no mencionar de ofrecer contratos de exclusividad. Vaya con los CEO y sus intereses económicos. Si habría CEOs que apoyaran a los artistas y cantautores, las corporaciones tendrían valores éticos. Eso es todo, queridos patinadores. Aquí desde Enspatina el Embrague se despide Imanol Solo Gestúa.
2: Patina l'embrague. És habilitat, sensibilitat, tenir presents les emocions, els sentiments i les necessitats dels altres. Tot això és empatia, perquè ens posem en el lloc dels altres.

Molt bones patinadors i patinadores. Es presenta en Saúl una setmana més amb la seva secció La millor música de tots els temps. Avui parlarem d'en Robert Ford, cantant, compositor i sobretot guitarrista dels que creen escola, ja que està considerat com un dels millors en el seu estil. La cançó que escoltarem es diu Good Things, coses bones, i parla de com algú s'autoboicoteja a si mateix, deixant-se portar per la misèria i l'autocompassió, arribant a un punt on no hi ha sortida. Aquesta situació és visible per a la resta de la gent i fa que els consells formin part d'un intent per ajudar-lo. La cançó està plena de rock blues del bo, amb guitarres inconfundibles d'en Ford. I fins aquí la meva secció d'avui. Fins la propera.

Hola, patinadors i patinadores. Soc l'Anna Camero. Avui parlarem del canvi climàtic i de les accions que hem de fer.

0: amb menys consumició de carn vermella. Cinquena, aplicar la regla de les tres R's: reduir, reutilitzar i reciclar. La lluita contra el canvi climàtic requereix d'un enfoc múltiple que va des de l'acció diària fins a la pressió institucional. I fins aquí la meva secció del dia. Adeu i bona setmana.
1: Hola a tothom, sóc l'Àlex i comencem amb la secció de curiositats dels animals. Avui us parlaré sobre tres ocells mitològics que es consideren majestuosos. El primer del que us parlaré és Simurgh, una criatura voladora de caràcter mític i benevolent, provinent de la mitologia iraniana. En aquesta mitologia, aquesta au ha presenciat la destrucció del món en tres ocasions i, a causa d'haver viscut durant tant de temps, té una saviesa molt gran. Va ser venerat per facilitar la purificació de la terra i de l'aigua. En aquesta mitologia també existeix un arbre de la vida anomenat Om, que és on niava Simurgh. Aquest arbre tenia la capacitat de tenir les llavors de totes les plantes del món i amb l'aleteig de les ales de Simurgh s'escampaven aquestes llavors donant vida al món. El segon del que us parlaré és l'ocell del tro, provinent de la cultura d'alguns pobles indígenes nord-americans. Es considera un ésser sobrenatural amb molt de poder i força. Hi ha diverses històries sobre aquest animal mitològic que varia segons el poble, però us parlaré del més interessant. En un conte natiu americà hi havia un falcó molt poderós i molt amable, i per aquesta raó els ocells del tro s'apropaven a ell, que és una cosa que no feien mai. Per això, les criatures del tro li van ensenyar al falcó un ritual per poder invocar-los. A mesura que els anava invocant, el falcó s'anava fent més fort i més orgullós, fins que el gran esperit el va castigar convertint-lo en el servent de les criatures del tro. La seva aparició és molt misteriosa, ja que quan s'apropa, la majoria de persones només veuen una formació de núvols, però els que tenen millor vista poden arribar a veure la figura de l'ocell del tro. I finalment us parlaré de l'ocell del foc, provinent del folclore eslava. I es descriu com una gran au, generalment representat com un paó, amb un plomatge que brilla amb tons vermells, taronges i grocs, els colors del foc, i que genera calor. Aquesta característica no es perd encara que les plomes caiguin. La seva brillantor és tan pronunciada que una sola ploma caiguda és capaç d'il·luminar una habitació sencera. I precisament una d'aquestes plomes és la responsable de l'inici dels contes o històries que hi ha entorn a aquest ocell. Generalment aquests contes comencen amb l'heroi trobant una d'aquestes plomes, les quals funcionen com a premonició del perillós viatge que farà el protagonista. Seguidament, per ordre d'un rei que havia descobert l'existència d'aquest ocell, l'heroi s'embarca en una aventura perillosa amb l'objectiu de trobar l'ocell de la que prové aquella ploma, ja que tota persona que la veia es quedava meravellada i li generava desig i cobdícia. Tot i que durant el seu viatge li ajuden animals màgics, l'heroi mai troba i el culpa de totes les desgràcies, ja que és un animal que tothom vol però que ningú pot aconseguir. I per això l'ocell del foc simbolitza la temptació inassolible. I fins aquí les curiositats dels animals d'avui.
2: Continua ens patina l'embrague amb la convidada d'avui, la senyora Natàlia Mariel Casco, psicoterapeuta i escriptora. Bueno, ahora toca hacerte unas preguntas más informales y divertidas. ¿Estás preparada?
3: Claro que sí.
2: ¿Y si no también?
3: ¿Y si no también?
2: En una situación de emergencia, ¿cuál de estos tres animales te comerías para sobrevivir? A, un caballo con el que has vivido muchas aventuras. B, un avestruz con una enfermedad desconocida, posiblemente mortal. O C, un dragón de Komodo que tienes que cazar. ¿O te caza a ti?
3: El dragón de Komodo.
2: ¿Te comerías un dragón de Komodo?
3: Sí.
2: Eso es muy salvaje.
3: Ya, pero bueno, las emociones también, un caballo que me pones ahí, como que no.
2: Coño. Eso ha sido inesperado.
3: Y para mí.
4: Si estuvieras en la década de los 70, ¿te gustaría conocer a Bruce Lee, que también, aparte de ser actor, practicaba artes marciales?
3: Ay, sí, la verdad que veía cuando he visto sus películas y todas esas cosas que hacía tan, bueno,

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió ens dedicarem a escoltar música de la dècada dels 90, i és que un dels intèrprets d'aquella època, en Robert Miles, ens va deixar el 9 de maig del 2017. Roberto Conchina, nascut a New Chastel, Suïssa, el 3 de novembre del 1969, va morir a Eivissa el 9 de maig del 2017. Conegut artísticament com Robert Miles i també com Robert Milano, fou DJ, productor, compositor i músic italià, considerat un dels majors exponents del trance, ambient, techno i tot tipus de música electrònica durant la dècada dels 90. Robert Miles era fill d'immigrants italians a Suïssa, Antonieta i Albino Conchina. Miles es va convertir en un expert al pià durant la seva infància i ha estat l'escena musical des del 1988. Va treballar com DJ en algun dels clubs italians i el 1990 va utilitzar els seus estalvis per establir el seu propi estudi i comprar un equip utilitzat. El 1994 va compondre una cançó que va ser un dels seus grans èxits a l'escena musical.

Com hem dit, el 1994, Robert Miles va escriure la seva composició més famosa, Children, que estem escoltant. El senzill va tenir popularitat a poc, a les primeres setmanes d'estar a la venda. Aquest tema li va donar a Miles disc de platí a Anglaterra i Alemanya i disc d'or a altres països. Fou considerat com el senzill més exitós del 1996. Al desembre del 2004, Children va aconseguir nova audiència a Anglaterra i al ser utilitzat amb la col·laboració entre Angel City i Ministry of Sound sota la custòdia de DJ Mayer, titulat Do You Know, que va aconseguir entrar al top 10 d'Anglaterra. El següent senzill de Robert Miles fou Fable, una cançó amb la veu de Fiorella Quinn.

El novembre de 1997, Robert Miles va llançar la cançó Freedom com a nou senzill del seu segon àlbum, 23 AM. Llançat el 27 de novembre del 1997, contenia un sentit diferent a Dreamland. 23 AM incorporà més cançons en veu mentre mantenia l'essència de Robert Miles amb el pià. Bueno, en aquest temps, quan va treballar junt a Richard D. James sota el nom d'Aphex Twin. Anem a escoltar Freedom.

un DJ productor, fill d'italians, nascut a Suïssa i que va passar els seus darrers anys visquent a l'Illa Blanca, Eivissa. Robert Mills ens va deixar el 9 de maig del 2017, després d'estar lluitant contra un càncer durant 9 mesos. No va poder superar la metàstasi en fase 4.

I de la música d'un intèrpret que ens va deixar el 2017, us presentem un tema que es va editar el 2017. Leona Justin, Welcome to my party.

I seguim amb més canya, amb més ritme dels 90s. Tal com hem dit avui, fins al final del programa escoltarem música dels 90s. Coming to my life és la música de Gala.

I saps, és un equip d'un alemany de música house format per DJ productor liderat per Sasha Lapesson, en el qual treballa a l'estudi amb Ralph Cameron i Thomas Love Luke. El 1997 van treure Ecuador. Avui escoltem, però,

I ara anem a escoltar una intèrpret anglesa anomenada Tina Quaisins, que segons els rumors era una model internacional i es va passar, doncs, al món de la música.

Repàs a la música que triomfava als 90s. Tina Cuisins, Tina Cuisins, amb Pray. I anem ara cap al sud, cap a Sevilla. Los del Río, aquest duet sevillà, varen triomfar als 90, sobretot als Estats Units, amb aquesta cançó, Macarena. Macarena.

Hem encetat el programa d'avui fent un repàs al que va ser la discografia del DJ i productor Robert Miles, i ara estem fent un repàs a la música que sonava als 90s. En aquesta ocasió era la música de Dr. Alban i Look Who's Talking. I ara ens arriben els Capella amb Tell Me The Way.

I seguim escoltant més música dels 90. En aquesta ocasió ens anem cap a Anglaterra, on un duet d'artistes que es va crear, que va passar per les mans del productor americà Todd Terry. Estem parlant de Everything But The Girl i Missing.

Potentíssima la música dels Everything But The Girl i aquest remix de Todd Terry. I seguim endavant amb aquest programa dedicat avui a la música dels 90s. Ara ens arribarà Hathaway i ens portarà la vida.

El proper grup és un grup italià d'Italodance i Eurodance format a finals de la dècada dels 90 a la ciutat de Turí, Itàlia. El nom Eiffel fou escollit a l'atzar per un programa d'ordinador i el 65 formava part d'un número de telèfon de la seva discogràfica. Les cançons del grup tenen la característica de barrejar l'anglès amb l'italià. Estem parlant de Eiffel 65.

La música de Level Eiffel 65, al nivell de Eiffel 65, a Hot Dance 80. I seguim ara amb un petó ben francès. Ell és Lil Louis i això és French Kiss.

El petó francès, un petó que si el deixéssim fins al final ens passaríem 10 minuts escoltant aquesta cançó, i el temps a la ràdio és or i nosaltres tenim de seguir punxant més coses perquè el temps se'ns va esgotant mica en mica. És la música de Fèlix, Don't You Want Me. Aquest serà el darrer tema que escoltarem en aquesta edició d'avui.

A la meva part, res més. Ha estat un plaer estar amb vosaltres 60 minuts amb tota la música dance. Hem començat amb un especial dedicat a Robert Miles, que ens va deixar el maig del 2017. Hem escoltat una cançó que es va editar el 2017 i després ens hem dedicat a escoltar la música dance que punxaven els DJs als 90. Res més, una forta encaixada i fins la propera. Adéu-siau.

que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.